0: Ella es de Villena, però està enamorada del coll.
1: Ostres, que guai, que bonico.
0: Tant que té el tatuatge del soc a collar en el braç.
1: Ostres.
0: Que dic que morigues que t'enterren el braç fora, però almenys. Que és verga. I el xaval treballa en Villar, però viu en el coll.
1: Ostres.
0: Va aquí a l'Alpí i viu enfront del bar.
1: Ostres.
0: I està que ell...
2: I sempre heu fet amistats.
0: Sempre. I entonces va ser ell el que va començar. Mira què he hecho, mira què he hecho. Dic, tu has hecho eso. Dic, pues tu has fet això, ja ho tenim clar.
2: Vine pa casa.
0: Vine pa casa, que jo vaig a matar el guió. I és que ell sempre en la vida branyen és el, sí, mira, el de Villena, el que tal.
1: Sí, sí,
0: i així també ell sí. Sempre totes les pel·lícules, i té unes manetes el xaval que jo no sé com no està en dedicant-se
1: no, perquè
0: això.
1: És que ho fa molt, es queda molt xulo, la veritat que sí.
2: Superprofessional.
1: Molt bé.
0: Molt bo.
1: Bueno, pues entrem un poquet en la recta final, a veure, aprofitem, així, pasta mania, que estem preparant una nova temporada.
2: Pues sí, ara ha passat tot l'estiu, que per sort, pues, amb moltes gràcies a tota la gent que ha vingut, i perquè l'estiu és una temporada que treballem bé, i ara pues, comencem pues, no res, en tot el que comentava i molt bé, que si la fira modernista, si en ja tenim mig any, tots sants i,
1: ja, i Nadal,
2: ja. I estem cantant villancicos, o si no res,
1: la tenim a Tirisit, ja,
2: exactament,
0: ja tenim ahí,
1: i bueno, i tu pues, això, estàs així, però tens a tot l'equip, tens a tota
2: sí,
1: la família,
2: la, jo sempre ho dic, o sea, el Pastamania, el bo que té és la gent que està així dia a dia treballant, que formem un equip de lo inmillorable, vamos, y súper orgulloso de todo el equipo, y ya continuo.
1: Y Clara y María.
2: Y Clara y María, que están espentándome para que en quede en casa, yo no faré el jet y quedaré en casa. Y...
1: No, claro, no te anirás en Lola a hacer viajes.
0: A viure.
1: Bueno, espera, espera.
0: El día que jubilem comenzaremos a viure.
1: Espera, y cantant. Eso no vamos a decir la otra vuelta. Ahora bueno, parlamos de maceta, de cantar.
2: Bueno, ahora hace dos años que estoy en la coral polifónica, que som, anime a tot el món, que Fede, ara quan
1: et mira, jubilé, fíjate,
2: canta més perquè hi ha cantar, perquè pensa que quan cantes com que t'oxigenes i la teua ment s'obri. I ahí en la coral polifònica al Collan hi ha un ambient de tant la directora com totes les persones que hi ha ahí superbonico, s'ajunten dos voltes a la setmana per ensenyar les obres d'art que fem.
1: Segur, jo vos he escoltat i ho feu molt bé, veritat.
2: I després fèiem els nostres bolos.
1: Els concerts.
2: Els bolos, en les misses que fem. Ara la setmana passada vam estar en l'entrada de Divi. I la veritat és que s'ho passa molt bé.
1: Final de curs vau fer.
2: Busquem baixos. Estem buscant baixos, per favor. Si hi ha algun baix per ahí, d'aixos que tenen la veu així, no...
1: Fede crec que no, eh?
2: Fede seria un bon tenor. I ella, una soprano maravillosa.
1: Claro, pues si no,
0: toca el saxo també.
1: Ah, també toca el saxo?
0: Sí,
1: estem descobrint.
0: Passa que vaig poquet a poquet i ja quan em jubile és quan dedicaré al saxo.
1: És que té totes les facetes del món, totes les facetes del món. Molt bé, Gonzalo, està dient ja que entrem en la recta final. Podem anunciar ja la nova temporada?
0: Sí, la nova temporada, pues...
1: I última.
0: I última. Com vam fer el programa Roji, que va estar molt bé, ara en aquest cas a mi el món de l'hostaleria ja intentarem, no, a veure uns quants personatges històrics d'ací del coll perquè ens conten també la seva trajectòria, els veteranos estos que són, a veure com van començar, que la gent no ho sap, vaig allà, però no saps a voltes els problemes que ha tingut cada un per arribar on ha arribat, que no és ala, arranque ja ho, ja
1: sóc, sí, va, mira,
0: ja
1: sóc monte
0: el rei del mambo, no, això s'acosta molt, doncs sí, anem a intentar
1: fer pues,
0: una temporadeta i a veure si tots ens jubilem i acaba la temporada.
1: Després tots agarrarem de la mà, tots a jubilar, ahir a Benidorm, tots a la glorieta, obre. No, la glorieta més bé. Bueno, Roge, por res, de veritat, te guanaim. Bueno, lo que també estàvem dient, i això també és molt xulo, lo que feu en els animalers, també, de les mascotes, que el riu l'eixe que van fer moratos així en Radio Alcoi, vamos, va triomfar.
2: Però la veritat és que, o sea...
1: Moratos que esteu molt pendents de tot.
2: O sea, avui en dia, cada volta som més la gent que té mascotes, i pense que si tens una mascota ben educada, no molesta a ningú, i tu ixes, no te'l tens que deixar en casa, tu disfrutes i no molesta ningú.
1: Pet friendly.
2: Pet
1: xiquet, de xiquet, pues no s'ho passen bé.
2: I després tenim també, per l'altra mascota, que són els xiquets, que això de voltes, hasta són un poc més bascosos, però bueno, tenim els caps de setmana, tenim

0: Hi ha uns cuidadors, ara volem fer un cicle de contacontes i coses de Xina, ja vos anem informant, perquè pense que quan per tota la gent esta que té xiquets i vol eixir i vol també que el xiquet s'ho passe bé i ell desconnectar un poc, doncs pot ser.
1: I després hi ha uns que es diuen singles.
0: Els singles també.
1: Que no puguin, no estic mirant a ningú, que també hi ha alguna coseta que estem...
0: A veure, si fem un poc de formació per a
2: Francisco, això va per tu,
0: Jo crec que l'air fryer.
2: A vos si t'ensenyes ja a cuinar, I el fan estos...
1: Bueno, xicons, despedim, ja que està dient-me Gonzalo, el fet de... Caramba, dime una despedida. Que bé que està, no?
2: És que té molta vergonya.
1: No, no, s'ha parlat, s'ha portat molt bé. La setmana, el mes que ve, veiem allí, vale? Ja mos prepares tot, vale?
3: Molt bé.
2: Bueno, moltes gràcies a Roger, a vosaltres, i ja ho sabeu. El mes que ve arrenquem una nova temporada.
1: Perfecte. Vamos a Calcollà. Pasta Maria i soc al Collà. Vamos ahí. Un gran grup.
4: Molt bé. A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar Sub Híbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.

0: Ja saben tots vostès que Alcoi està submergida en la setmana gran de la festa en honor a la Mare de Déu dels Lliris, per davant un cap de setmana amb tots els honors per a la patrona d'Alcoi. Per conèixer sobre les activitats i també com és aquest dispositiu de cara a la romeria a la Font Roja d'aquest diumenge, salude a Jordi Martínez, regidor de festes. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com van tots els preparatius?
1: Bé, doncs més o menys ja tot preparat. Tots els treballs que fem internament des de l'Ajuntament, tots els departaments que participen en l'organització de la romeria ja està en marxa i esperar que el temps ens acompanyi per a poder fer la romeria en total normalitat.
0: Abans vendrà demà dissabte amb ixa eucaristia i després l'ofrena de flors, que també durant aquests dies hem pogut veure que la plaça també està engalanant-se i preparant-se, no?, per a depositar aquests ramells.
1: Sí, tots els anys muntem aquest espai on després, quan l'ofrena es depositen totes les flors que van aportant totes les persones que participen en la mateixa, és l'escenari que muntem per la celebració de la Verge de Lliris i és el final d'eixe dissabte, no? d'eixa ofrena que comença en la missa que tenim la vesprada i acaba en el que és la processó que fa l'ofrena.
0: I després d'eixa crida a la festa, a la romeria, millor dit, que enguany farà Jordi Ortiz, l'historiador, el diumenge 20, a partir de les 6 del matí amb la desperta, regidor, ja comença tot, no? La jornada gran.
1: Sí, com és tradicional, està la desperta a les 6 del matí en una sèrie de salves que fan que tenen la intenció de despertar la gent per preparar-se i estar sobre les 6 del matí en la placeta de Sant Mauro, que és on arrepleguem a la imatge de peregrina de la Verge de Lliris per concentrar-se després a partir de les 8 en el poliesportiu. Enguany la novetat és que des de les 6 del matí que arranca aquest acompanyament a la Verge de Lliris anirà acompanyada també la imatge del Xicotet, que també compartirà la romeria enguany darrere o per la celebració del 750 aniversari acompanyarà tota la romeria a la Verge de Lliris i serà una eucaristia en el paratge de la Font Roja en les dues imatges presents.
0: Exacte, ahir l'especial, no? Perquè jo no sé si s'havia produït alguna volta o serà la primera que els dos patrons estiguen presidint una eucaristia i més a la Font Roja.
1: Sí, sí, jo que conega no havia vist mai una romeria on la Verge de Lliris anara en ninguna imatge, però jo crec que l'ocasió mereix, no? El 750 aniversari del patron de Sant Jordi i ser patró nostre també, que Sant Jordi, pues, en un any de celebració tan especial farà que aquesta romeria pues, sigui un poc especial també, no?
0: Una romeria que es pot fer a peu, a cavall, a bicicleta, però també, regidor, està l'opció del servei d'autobusos, no?
1: Sí, tenim un servei d'autobusos que comença des de la plaça d'Espanya a les 6 del matí fins a la 1 del migdia i des del poliesportiu a les 8 i mitja, no? Intentant fer no coincidir el tram que la Verge de Lliris fa des de Sant Mauro fins al poliesportiu i deixant que siga els romers que van a peu els que tinguin preferència en aquest sentit. A partir d'ahir, fins a les 4 de la vesprada, n'hi haurà el servei d'autobús. Sabem que per a jubilats i xiquets menys de 4 anys és gratuït, per al públic en general és 2 euros i la baixada és totalment gratuïta.
0: Per poder anar al cor de la Font Roja per celebrar aquesta festa en honor a la Mare de Déu dels Lliris, que per últim, regidor, si vols compartir amb els oients una invitació a participar sobretot en els actes que van haver aquest cap de setmana.
1: Sí, jo crec que és convidar a tota la ciutadania, no? Són actes molt nostres, molt de la ciutat, no? Nostres, en este cas la nostra patrona, que, bueno, que celebrem des de fa moltíssims anys i sobretot jo crec que són actes molt variats, no? Està les pròpies celebracions religioses, però també aquesta ofrena que es fa el dissabte i sobretot la romeria, que és un espai on retrobar-nos, no? Poder disfrutar de la Font Roja quasi a finals de l'estiu en una millor temperatura que han tingut. Jo crec que és un plaer poder acompanyar a la Verge i des d'ací hi ha que fer una crida a tota la ciutadania perquè participen d'estos actes.
0: Jordi Martínez, regidor de festes, moltíssimes gràcies per l'atenció i desitjar que vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
3: Servitaxi, el 3737.
0: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.

0: Estan escoltant Gotes de lo que fui, és un tema de Lara Amunt, que està d'estrena d'EP, Despiértame cuando amanezca. Així que nosaltres, en el nostre programa, volem compartir uns compassos amb ella per descobrir una mica més sobre aquest treball musical. Lara Amunt, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, molt agraïda de sentir-me en una ràdio. La veritat és que com a música és una experiència increïble.
0: Gràcies també per voler compartir el teu treball amb els oients de Ràdio Alcoi, que, com he dit, estàs amb aquesta estrena de l'EP, però la teva trajectòria musical, no? La teva composició, ja ve una mica abans d'aquestes cançons?
1: Sí, la veritat que sí. Jo vaig començar composant quan ma mare em va regalar la primera guitarra, quan tenia uns 14 anys. I a partir d'ahir vaig començar a fer un poc les meves cançons. Després vaig estar en un grup que vaig muntar amb Mario Gusto Calderón, que es diu Golden Cinnamon, que també vam estar ahí fent unes cosetes. I sí, Lara Amunt vaig ir un poc sobre, aixina més en sèrio, sobre el 2007, en realitat. Ja fa temps.
0: 10 anys. 10 anys de música. Sí. En què t'inspires per a compondre les lletres i les cançons?
1: Pues la veritat, sol ser un poc d'experiències que m'atravessen a mi com a persona, no com a humà que està fent la vida. I també a vegades agafo un poc inspiracions externes, no? Que pues, notícies que sento, coses que d'alguna manera també pues, m'afecten encara que no siga de manera directa. Però sí, crec que hi ha una part prou íntima i meua en tot el que compose.
0: I en aquest espai, en aquests primers moments, sols esteu la guitarra i tu?
1: Sí, sol començar en la guitarra, la composició, o en el piano també, i comencem el senzillet amb un poc els primers acordes, el que em transmetixen, i a partir d'ahí pues, vaig creant no, un poc el que és la melodia de veu. I amb això ja pues, m'hissen un poc el que és la lletra. Uh-huh. I ja el dic, de vegades no tinc clar de què vull parlar, simplement amb un poc el que em transmetis la cançó, dic, ui, em dona certa energia o certa emoció, no? Pues a partir d'ahí començo un poc a inspirar-me i a indagar a veure què és.
0: I a crear aquestes sí. Peces musicals que estem descobrint-les en este EP, Despiértame cuando amanezca, que està compost de 7 temes.
1: Uh-huh.
0: Què ens pots avançar sobre els mateixos?
1: Pues l'EP en general és conceptual, és a dir, al final cada cançó parla un poc sobre diferents etapes d'una ruptura amorosa, no? I jo crec que te pot veure com cada cançó ens dona un poc una emoció concreta, típiques de la fase del dol, no, també. Pues hi ha confusió, hi ha dolor, però també hi ha certa llum, no, certa acceptació i possibilitat de començar de nou. Crec que això és un poc el que m'he escoltat de l'EP, que al final és algo íntim i conceptual.
0: Per això també en el títol de Despiértame cuando amanezca, quan passe tot això.
1: Sí, exactament. Va ser pues, un poc un nom que em vaig dir, però em va encantar perquè crec que transmetís un poc aquesta idea de quan passes per una ruptura, no, que vols fer-te xicoteta, dormir i que ja el desperten quan tot l'heroïna t'ha passat i comença a eixir el sol. Entonces, de fet, que simbolitza prou aquest moment en què pues, després d'una etapa molt fosca emocionalment pues, tornes a veure les coses amb més calma i més pau. M'agradava la idea, crec que reflecta prou bé el que estem tenint aquests moments.
0: Mm-hmm. Què recordes del moment de la gravació d'aquest EP, de quan estaves a l'estudi, acompanyat de més gent, clar, per fer tot aquest enregistrament?
1: Sí, la veritat, va ser una experiència molt xula perquè vaig tenir la sort de poder gravar i produir amb un company, amb un amic, i jo crec que això és nota, Javier Porras, Andreu, i aleshores és completament diferent a el que havia fet abans. vaig poder sentir més llibertat, és una persona que em va guiar prou quan igual estava un poc perduda, que no sabia per on tirar, obria camins que eren molt interessants. I sobretot a l'hora també de cantar, el poder obrir-me emocionalment i saber que estava bé, no? Que no anava a passar res. I va ser una experiència molt xula perquè al final estava molt còmoda i jo crec que això es va notar després en el que va eixir, no? Que he tingut altres experiències, no han sigut tan bones i jo crec que això es nota. Mm-hmm.
0: Aquest procés, aquest resultat musical, el podem escoltar en diverses plataformes, no?
1: Sí, pues està al final en totes les plataformes, en Spotify, Apple Music, YouTube, i bueno, també estic en les redes socials com Instagram o TikTok.
0: Ai, anava a preguntar-te si ara l'oient que està tal vegada coneixent-te vol saber-ne més sobre la teva música, la teva creació, pot visitar les teves xarxes socials.
1: Mm-hmm. Sí, exactament, estic com Lara Moon en Spotify i en Instagram com a Lara Moon Music.
0: Has complit un somni?
1: Estic en procés, sí, però la veritat és que es podria dir que simplement poder sentir la teua música com a tal, ja feta, amb tots els instruments, amb la producció, ja puc dir que és un somni fet realitat. Quan penso pues, en aquesta xiqueta en 14 anys que va començar en la seva guitarra, no m'imaginava que aplegaria cap així.
0: Lara Moon, gràcies per atendre'ns i assaboreix aquest moment.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
2: En els pròxims minuts, en el programa Hoy por Hoy al Coll, anem a parlar de fotografia i anem a parlar de festa, perquè fa molt poc van conèixer el fallo del jurat del, ja crec que són 50, 60, 70, 73 edicions del concurs de fotografia Antonio Aura Martínez, que convoca l'Associació de Sant Jordi. I el que han fet així en els estudis de Ràdio al Coll és reunir a alguns dels premiats. La veritat és que tots amics d'esta casa, amics personals, dona gust, molt gust tindre-los així. I la persona que un poquet ho organitza tot, que és el que menys ha guanyat, és el més amic de la casa, que és Juan Carlos Ripoll. Bon dia, Juan Carlos, com estàs? Bueno, també t'ha arribat un accèssit,
3: Sí, sí.
2: Bueno, també estàs ahí, Enhorabona també de l'accés.
3: Gràcies.
2: Molt bé. I a veure, el premi, perquè així tenim primer el que és còpies en blanc i negre o color per l'obra Trilogia de Armando Jordà. Bon dia, Armando.
3: Bon dia,
2: què
3: bon
2: tal?
3: Dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé, sí.
2: Molt bé, premi Sant Jordi,
3: Sí.
2: L'any passat ja el va guanyar o fa dos?
3: En el 22.
2: Ah, mira, jo recordo que havies estat així, però no recordo en quin any.
3: Sí, però no ha guanyat a tres més xicotets.
2: A tres més xicotets, però el que és la col·lecció va ser en el 22.
3: 22.
2: Vale, sí que me'n recordava per trilogia. Molt bé, l'altre premi també important, que a més, però en aquesta volta, en aspectes del Coll, l'altre vos parlava de lo que era festes, ara és aspectes del Coll, correspon a l'obra 24 de Gonzalo Sempere. Bon dia, Gonzalo.
4: Bon dia.
2: Què tal, com estàs?
4: Home, sí, bé.
2: Bé, content, no? Content. A veure, 24, mos ho explicaràs el per què, el 24, eixe?
4: No sol posar títols a les fotografies.
2: Ah, no, vale, és la fotografia número 24.
4: No cal fer el cap,
2: Vale. Jo he dit tenir alguna simbologia, però no? Vale, perfecte. I este any hi havia un premi especial amb motiu del 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, en les diferents activitats que estan fent-se, també en el món de la fotografia, i en aquesta ocasió, eixe premi, 750 aniversari, l'ha guanyat l'obra Chispas de Aldemar Romero. Buenos días, Aldemar, ¿cómo estás?
5: Buenos días, pues
2: muy
5: mira.
2: Bien, un placer tenerte aquí, enhorabuena también.
5: Muchas gracias.
2: Muy bien, perfecto. Ahora nos explicarás esas chispas,
5: ¿vale?
2: ¿Dónde salen y cómo es un poco la fotografía? Aparte, esas son las colecciones, el accessit que comentaba Juan Carlos, pero también va a haber un primer premi, también importantísimo, per l'obra acompanyat y también per otro amigo de esta casa, a mí personal, que es Jorge Hinojosa. Bon dia, Jorge.
6: Bon dia, Paco.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bé, molt bé, molt content.
2: A mi em sona que premis així en l'associació, no? Veritat?
6: És que és la primera volta que em presento, també.
2: Vale, això no ho sabia. Jo em sonava que t'havien tocat, però és perquè no t'havies presentat. Molt bé, perfecte, acompanyat. Molt bé, el primer premi també dins de la... lo que és aspectes de la festa. Perquè, Juan Carlos, els oients, que ja són molts anys, però com sempre es divideix en la part de festa i la part d'aspectes del Coll. Explica'm
3: sí.
2: un poquiu, com és el funcionament?
3: Bueno, n'hi ha dues seccions. Una és la d'aspectes del Coll, l'altra és el... diguem el serio, que és aspecte, o sigui, la festa de l'exercici que correspon.
2: Ahí
3: hi ha premi d'honor a la col·lecció, que tenen que ser 5 obres de 5 actes diferents, després un primer premi i accèssit. I aquest any, a més, ha sigut la medalla per el 750 aniversari, que va ser una secció a part i especial.
2: Exacte, veus? Tu ho has explicat millor. I a part està la part d'aspectes del Coll, que això és atemporal, això no tens que fer, vale, de qualsevol àmbit. Ahir no hi ha primer premi, hi ha col·lecció
3: i
2: tres accèssits.
3: En aspectes del Coll també està el primer premi i tres accèssits.
2: Va, però així no tinc jo...
3: El primer premi és el de Gonzalo.
2: Sí, la col·lecció, no? O no?
3: No.
2: Ah, vale, ja t'ha entès. Vale, en aspectes del Coll no és col·lecció, és el primer premi. Vale, ara t'ha entès. Doncs això és un poc l'estructura. En total es van presentar 461 obres. Buf! De 44 autors, imagina't. O sea que, com sempre, molt competit. Anem a començar pel primer, el Premi Sant Jordi. A veure, Armando, contamos un poquiu, què és el que vas voler reflectir?
7: Pues són 5 còpies, 5 fotografies en color, el tamany és apaisat o vertical, n'hi ha dues obres verticals, dos horizontals i n'hi ha una que és més o menys quadrada. I el que es tracta és de reflejar un poc la trilogia, per això es diu trilogia, trilogia de festes, que és, va des del color que tenen els capitans, que hi ha una foto d'un capità dels andalusos, una foto del el capità en Marrakech. Entonces, el Marrakech és en la cantó Pinyó, entonces n'hi ha molt color perquè està el confeti quan estan tirant el confeti.
2: Ah, sí, quan va entrar, que sí. Es va fer ahí el... Sí, sí.
7: I després n'hi ha... Està el de... L'altra foto és vertical, és del Sant Jordi, és més solemne, que està dins de la Missa Major. Està en la Missa Major.
2: Ah, en la Iglesia.
7: En la Iglesia de Sant Jordi.
2: En la Missa Major. De Santa Maria.
7: Sí. I els altres premis està... Tratem de fotografiar un poc el fum, l'ambient de, del dia Trons, i entonces és una foto de l'Alferes Moro,
2: sí.
7: De realistes. Sí.
2: Bueno, no ha dit Miguel, no, perquè va ser el germà. En la Lardo va ser el germà.
7: És allí, és en l'ambient un poc del fum, sí. I després per la vesprada vaig agarrar una foto de l'ambaixada cristiana, que està, l'ambaixador cristià està en la penumbra, que, clar, l'amenaça sempre està en la penumbra. I, en canvi, el sol li pega a tots els altres components dels moros que estan en el castell.
2: En el balcó. O sigui, perdó, tot el castell ahí, sí. Esperant-lo. Vale, vale. Ah, pues
7: això és més o menys el que es tracta.
2: Molt bé, això són les cinc imatges, que és el que deia Juan Carlos, de cada un dels actes,
7: sí.
2: De les festes.
7: Intenten, són cinc actes diferents, exacte. De la trilogia, d'aquests dies de festa.
2: Exacte, exacte. Molt bé, bueno, Armando, parla'm un poquit de tu. Tu formes part de l'agrupació fotogràfica des de tota la vida, no?
7: No, des de fa...
2: No fa molt.
7: Bueno, tota la vida no. Bueno, tota la vida ja són 20 anys.
2: 20 anys, no?
7: Ja és tota la vida.
2: Ja són molts anys.
7: Sí, ja són 20 anys, normalment.
2: Ja són 20 anys, ja eres un dels veteranos.
7: Pues presentem allí, pues... Tenim un missatge allí i intentem pues, també participar en concursos i en coses per relacionar-se un poc i saber com van... Com us agrada la fotografia, pues intentem per reflejar les fotos i a voltes tenim sort i m'ho agraeix.
2: I m'has recordat que en 2022 sí. Vas guanyar ja i després altres premis sols, Accessit...
7: Sí, no? Primers premis ha guanyat el del Coll, després Accessit, així en el que és l'associació de Sant Jordi.
2: Molt bé. Perfecte, pues, bueno, i després en el Saló Fotogràfic...
7: El Saló Fotogràfic n'ha guanyat també algun premi d'honor...
2: Molt bé, perfecte.
7: I algun premi d'estos que n'hi ha per ell també nacional i coses d'aixes.
2: Perfecte, molt bé, Armando. Pues res, era un poquet començar per Armando, però a veure, i ho dia Juan Carlos, el 50 aniversari del Patronalco de Sant Jorge. Sí. Què has hecho? Què has hecho? Aldemar, explícame, a ver... Porque pues, tú es que estás en todo, tú estás en su hico.
8: Sí, a veces hay poco tiempo para pensar en concursos y todo esto. Pero bueno, verdad. A veces, siendo un concurso nuestro de Alcoy, de las fiestas, pues sí que conviene el poder presentar, el poder participar en estas cosas que me parece importante, ya que pues todos los que nos gusta o los que trabajamos en esto, pues podemos tener imágenes que a la gente les puede gustar o una forma también de visualizarlas, ¿vale?
2: Totalmente.
8: Entonces, bueno, la fotografía es de un acto también de este año del 750, que fue un acto de arcabucería en el que vinieron pues distinta gente de fuera a disparar. Y nada, la foto como bien se llama Chispas, pues es que tiene chispas.
2: Al tener chispas
8: pues en blanco y en botella y nada, y la foto simplemente es un disparando, sí. Y hay pues eso, chispas, humo y fuego.
2: ¿Y es de alguno de las personas que vino de
8: poblaciones? Sí, es de alguien que vino de fuera, correcto. Bien, sí, ahora no sabría decirte exactamente
2: de todos,
8: quién, pero
2: sí. Siempre es difícil, ¿no? Pillar ese momento del disparo, ¿no?
8: Sí, al final, pues sí, coger chispas y tal, siempre es difícil. Claro. Al fin y al cabo, aquí ya el acto duró y se fue haciendo de noche y tal, sí. Conforme más oscuro está el día, pues mejor se ven esas chispas, y este es un momento, pues eso, que no es de noche, pero ya está oscuro y tal, vale. y sí, coger ese momento, pues no es fácil, pero se puede hacer, al final es tener paciencia y hacer disparos.
2: Y estar ahí. ¿Y a qué altura está hecho más o menos la foto?
8: Al Cantó del Piñó.
2: Ah, mira, también al Cantó del Piñó. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues una alegría, ¿no?, llevarte, porque esto del 750 aniversario, esto es especial, esto ya está, yo creo que al 800 ya no vuelve.
8: Pues la verdad que es un premio bastante bastante bonito, sí. me alegro bastante de haberlo ganado, ya que es un premio que ha salido este año y sí, posiblemente pues 750 aniversario no van a haber más, ¿eh?
2: Al menos de eso no, ese año.
8: Entonces
2: no.
8: Bueno, muy pues bien. La verdad que un orgullo poder haberlo ganado.
2: Muy bien. Aldemar, háblanos un poquito de ti. Le preguntaba a Armando como agrupación fotográfica alcoyana, pero tú eres de la sangre, tú lo llevas en la sangre.
8: Sí, al
2: tu
8: final
2: padre...
8: desde pequeñito pues lo he visto con mis padres, que los dos trabajaban de la fotografía, y al final pues poco a poco pues vas haciendo cositas, te van dando una cámara, vas aprendiendo, luego vas estudiando por tu cuenta y al final pues ya llevo muchos años también trabajando y al final pues mira, lo que digo que parece que no, pero es que no tienes mucho tiempo de pensar en concursos, pero ya te digo que ya que es nuestra ciudad hay que hacer algo.
2: Valía la pena buscar un huequecito para poder presentarte. Estudios Tian, ¿eh? Tenemos aquí muy cerquita de la radio para cualquier foto. Hombre, también, ya que estar aquí, está un poquito full.
8: Claro que sí, claro.
2: Muy
8: que
2: bien,
8: sí.
2: Muy bien. Vale, este era el especial de 750 aniversario, pero en lo que es aspectos del COI, Gonzalo Sempere va a guanyar ese primer premi. Parla'ns un poquito, ¿eh? ¿Qué va a ser esa obra?
4: No, el primer premi, pues un día que hice estar aburrit en casa, pues tirar la cámara y me voy a pensar ahí baix, porque el otro... És la tercera volta que reformen el pantaner de Pont Romano.
2: Ah, vale.
4: I allí vaig clavar dins, i vaig fer la fotografia allí en un cel dramàtic, i això va ser tot.
2: El pont de Sant Jordi es veu l'altre pont, el Xucutiu, el del Cadisseny.
4: No, el pont de Sant Jordi no, el pont Romano.
2: Però al fondo no es veu, no. El Romano és
4: no,
2: el que està baix.
4: No es veu, sí, està reflejat al pont de Sant Jordi i el de Reconquista.
2: Exacte, això és el que volia comentar-te. Vale,
4: I això va ser poquet. Dies d'aporriment, no?
2: Vale, uno està avorrit, agarra la càmera i pa cavall. Pues és el primer premi. A veure, Gonzalo també portes molts anys, no?
4: Jo sí, con però de jo era una fotografia que no li posava... No que era de la respirita.
2: Mira, veus? No
4: però el jurat, fallo.
2: No sap mai.
4: Si fallava el dia següent, no hi seria la mateixa fotografia. N'hi seria nosaltres.
2: Havies guanyat ja tu coses, no, Gonzalo? Ja, estos anys, i, no?
4: No t'acabes de dir bé.
2: No, si havies guanyat ja tres premis.
4: Sí, premis n'ha guanyat. N'ha guanyat diversos.
2: Dis-me, el que recorde.
4: Jo sabia dir-te molt, no sé, els dins o 30 medalles o una cosa així, no?
2: Vale, moltes. I tu també tota la vida fotografia? Sí, en el món de la fotografia.
4: Pues, jo puc portar uns 40 anys.
2: Hola, tira-li. També, tota la vida. Molt bé, perfecte. I ara mos queda aquest accèssit. Ai, no. Espera, accèssit no, un altre primer premi, perdona. Jordi Hinojosa, Jorge, contamos, acompanyat. Contame aquest primer premi, què va ser?
6: Pues bueno, jo sí que és cert que fa temps que faig fotos en festes, però mai m'havia presentat a concurs, no? Perquè no... Jo li pegué moltes voltes a tot i sempre sí. Deia en plan de, mira, no fa falta, no em presente. I sí que és cert que este any vaig tindre la sort d'acompanyar a Jordi en la glòria, a Jordi 40.
2: Ah, veritat, sí. El sargento. Jordi Seguí,
6: sí.
2: 40.
6: Vaig tindre això, la sort d'acompanyar-lo tant en la glòria com en la arrencada de la Diana que va fer de contrabandista i després el dia de Strons. I sí que és cert que això va ser un moment que m'ho vaig trobar, no? Em vaig trobar aquesta foto, no la tenia pensant ni res, simplement vam passar pel costat de l'Eglésia de Sant Jordi i vaig veure que mentre passava la glòria la porta de l'Eglésia estava oberta este any, sobretot per el 750 aniversari, i va coincidir que el vaig pillar a Jordi Soles en darrere a Sant Jordi. O sigui, eren com tres Jordis, no? O sigui, estava el Jordi el patró, el Jordi dirigint allà la glòria i el Jordi fotògrafo darrere.
2: Que està, no?
6: I això se la vaig ensenyar a Jordi, li vaig preguntar si li semblava bé que la presentara, em va dir que sí.
2: Ah, que guai,
6: i pues una alegria enorme.
2: Molt bé, ese primer premi, que guai. Molt bé, i acompanyar, perquè estàs ben acompanyat, no? Per tots els Jordis.
6: No, i sobretot perquè... també per això, perquè al final jo crec que el que també vol contar, o sigui, al final jo soc guionista i director de cine i sempre busco trobar aquesta història dins de la foto i jo crec que el i ese sentiment, no, de que tots els festers tenen o tota la gent del COI tenim de que Sant Jordi ens acompanya en aquests dies de festes o en el nostre dia a dia, pues ahí és super evident perquè està just al costat de
2: tenim ell. Ah, que guai. Bueno, Jordi, parlant de tu, ara estàs enfrascat en el món del modernisme, no? Ara mateix un poc.
6: Sí, bueno, la setmana que ve tenim una recreació de la inauguració del pont de Canalejas i l'associació del COI modernista em va demanar si la podia, pues, això, escriure i dirigir. I en ell estem, vull dir, de fet tenim assaig amb els actors, amb tota la gent i de més, però bé, moltes ganes també de, pues això, de, al final de fer coses per al poble i per a que el poble ho disfrute.
9: Molt bé, i ara fa poc un rodatge també, molt intens.
6: També,
9: no?
6: Sí, sí, vam estar ahí rodant Selectivitat, Alberto Evangelio. Molt bé, la veritat és que ha sigut un estiu molt intens i això és una oportunitat, no? El poder treballar una pel·lícula d'aquesta envergadura que s'ha rodat en Alcoi, pues, fantàstic, tot un privilegi.
9: Molt bé, doncs ara este primer premi de la primera volta que presentes, ho veuràs tu. Ara hi ha el xit allà. Però és que, a veure, primer premi, però és que primer accessit al de Mar Romero. Lo tengo aquí al lado.
8: Sí.
9: Orgullo. ¿Qué es orgullo? Cuéntame.
8: Pues, bueno, la foto creo que lo dice todo. Al final es el alférez, uh-huh, alférez moro, el cual salió en la carroza con su hijo,
9: sí, sí,
8: su pequeño hijo, y nada, está, pues es, está con la manita tocándole la cabeza, es decir, se le ve, se le refleja, yo creo que en todo su ser, es decir, en sus ojos, en la sonrisa que tiene viendo a su hijo, se ve el orgullo que tiene, y su hijo es que está mirándolo, nuestro, y también está con una sonrisa fantástica, es decir, es todo el compendio de ver como un padre y un hijo saliendo a fiestas y ese orgullo que tienes de estar con él en ese momento, en un día tan importante para el alférez, porque al final lo preparan durante no solo todo el año que tiene la alferecía, sino todo el tiempo antes, mucho en el que tiempo ya está pensando, rumiando, de decir, quiero ser alférez, sí. Me gustaría formar parte en la historia de Alcoy y de la fila, ¿sabes? Todo claro, eso.
9: Y se ven el padre y el hijo, que los dos, esa correcto mirada, ¿no? Sí, intercambiada,
8: sí,
9: entre
8: sí
9: ellos.
8: Es un contrapicado que se les ve como están mirándose y es muy, muy bonito, muy emotivo.
9: Me he emocionado escuchándote. Muy bien, pues acá Segon Access y protagonistas de la fiesta 5 de Quique Mira, también un mític Quique Mira, Famous Ranch, y La Fuerza de Paco Tomás también. Ells completarían lo que son els premis de la festa i anem a lo que són els premis de estampes d'Alcoi, aspectos d'Alcoi, com hem comentat ja, el de Gonzalo Sempere, el primer premi, José López, ells no el coneixem.
4: ¿Cómo?
9: José López, el primer Accessit, María, no, en el, no, María en el puente de San Jorge. Tinc així.
4: No sé.
9: No? Vale, no el coneixem. I el segon accessi, Lluna, de Juan Carlos Ripoll Escarcena. Això sí que sí el coneixem. A veure, Lluna, què és aquesta Lluna? Conta.
3: Bueno, pues, dins d'aspectes del coll, en alguns moments, pues, em pega per buscar la Lluna en puestos emblemàtics i en este cas, pues, és la Lluna en el campanar de Santa Maria. Ja. Corrent per al pont de Sant Jordi per veure des d'on aconsegueixes la toma, mirant quin dia està la lluna plena i esperant que quan estàs corrent per ahir, pues que no isquen núvols i te llancen a prendre la foto.
9: Però no és en l'eclipse. Jo quan he vist la lluna i dic, igual en l'eclipse. No.
3: Vale. L'eclipse va ser després.
9: No, jo dic, igual. Té raó. Vale. La lluna a l'altura justet del campanar, no?
3: Sí.
9: És el que vas voler representar. Espera, i el tercer accés siluetes en la Beniata, Armando Jordà.
7: Sí,
9: a veure, conta'm.
7: És una foto en blanc i negre molt simple, perquè simplement està feta la foto des de baix de la Beniata i són la silueta, soles veure la silueta de les baranes, dos farols i dos persones, però és tota completament negra i com estava molt núvol, pues és un blanc de núvol, però soles veure la silueta de la barana.
9: Jo.
7: És molt simple la foto.
9: De la barana del pont
7: de
9: la Beniata, o sea, de la zona, o sea, de la zona de la Beniata.
7: Es veuen tots els detalls del,
9: vale,
7: molt simple, però
9: curiós. Vale, perfecte. Pues bueno, pues hem repassat tot el que han sigut els premis, més o menys teníem pràcticament a tots els guanyadors. Bueno, el jurat, dir-lo, Francisco Francés, Ivan Guerola, Rafa Alzina, Ismael Gisbert, el vicepresident primer, i Silvia Gómez, que és la, bueno, forma part també de la directiva, en Víctor Hugo Ribes com a secretari i, per supost, presidit per Paco García, pel president de l'associació. Eixe va ser el jurat, eixe va ser els premis, hem escoltat els protagonistes i d'ací ja molt poquet podrem veure eixes imatges en el que és el MAF, en el Museu Alcoià de la Festa. Pues agraïm moltíssim el que hagueu estat ací, és cinc, un poquet compartint en els oients de Ràdio Alcoi les vostres obres. Moltíssimes gràcies. Molt amable.
8: Gràcies.
10: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora.
11: Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Aquesta mateixa vesprada ja comença la quarta edició del torneo de pàdel d'una persona que coneixem un poquet en aquesta casa i que sempre és un plaer poder parlar en ella, Ismael Mayor. Hola, Isma, què tal?
12: Hola, Paco, què tal?
2: Bueno, ja ho tens allí, ja està ja tots els preparatius.
12: Sí, ja està, tenim que començar a ir, però pel tema de la possibilitat de pluja que n'hi ha avui també, però bueno, al final ho han tingut que deixar tot per avui i demà, i per tant, bueno, pues ja ho tenim tot preparat. Estarem en Urban Padel Sport i les instal·lacions del pàdel. I, bueno, lo primer a les 9 de la nit hi ha una partida
2: molt important. Els horaris per a de les estrelles.
12: Començarà tot a les 7, no? Vale. Però, bueno, a les 9, Paco Agullo i Marcos Martínez tenen la partida.
2: Anual.
12: Sí. No, volia dir més que res, però, bueno, pues que és una forma de col·laborar
2: xulíssim.
12: En la fibrosis quística, en esta patologia, i, bueno, pues este any, pues com a novetat, hem canviat el logo, el fotocol, hi ha un guinyo als 10 anys del meu trasplante. I després també, com a gran novetat, durant les 9 i les 11 de la nit aproximadament, tindrem música en directe.
2: Cada any va superant.
12: I la tendeta habitual de tots els productes que n'hi ha allí, pues són tot el que es venga va integrar a l'Associació Valenciana de Fibrosis Quística. I bueno, pues ahí estem. La veritat és que il·lusionats, molta gent, són entre majors i xiquets, més de 100 persones.
2: Ostres,
12: i per tant, bueno, pues tindrem tant esta vespre com demà pràcticament tot el dia, pues una jornada, dos jornades de pàdel importants.
2: Vale. Que anava a dir-te més, crec que pulmonitos ja hi ha en diferents colors i
12: sí,
2: tot.
12: Sí, són nous. Ostres, ha dut la Federació Espanyola de Fibrosis Quística, això no és una cosa nostra, això és el símbol de la fibrosis quística. El partit del Deportivo de la Coruña d'este passat fin de setmana, tots els xiquets que anaven de la mà duien un pulmonito. Però, sí, la veritat és que sí. I ja dic, els que tenim així són nous, n'hi ha en tres colors i la veritat s'han quedat molt xulos.
2: Han quedat també molt xulos.
12: Sí.
2: Molt bé, doncs com sempre, solidaritat, esport, bon ambient, música en directe, al llarg de tota esta vesprada nit i demà dissabte tenim eixa cita en Urban Padel Sport, que com sempre, bueno, les instal·lacions fantàstiques, tot el que organiseu, també classe solidària, també
12: se l'està esperant. Sí, body combat, o potser la canviem per alguna cosa més, més relajant, de ioga, ja veurem segons la gent que n'hi haig. Així que, vamos, ho tenim a tope.
2: Molt bé, fantàstic, Isma, moltíssimes gràcies.
12: Ja tens el disassiat, tio Virgilio.
2: Vale, moltíssimes gràcies. Un abraç.
13: Pero antes que llegue el cine, te quiero decir que si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Desde la butaca de Radio Alcoy, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
2: Bon dia, Virgilio, què tal? Com estem?
14: Hola, Paco.
2: Com va tot?
14: Bueno, va, però ja vos contaré.
2: Ara que hi ha molta cosa que contar i no tenim molt temps esta volta.
14: Exactament.
2: Què fa? Anem molt ràpid en els estrenos i així fem
14: un
2: repàs?
14: Bueno, esta setmana el número de pel·lícules va augmentar perquè crec que van a reobrir-se algunes de les sales que permaneixien tancades per culpa d'algunes averies que han hagut este estiu. I per tant, esta setmana entren hasta 5 estrenes totes d'un nivell alt, mig, i alguna de blockbuster, que diem, que es, pues, que es diu, no?
9: Pues anem ràpid perquè no tenim...
14: Exacte, anem a començar ja per la primera, que és el blockbuster.
15: ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
16: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
15: No, ya he acabado.
16: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
15: Yo me ocupo.
9: Bueno, contamos, ¿qué le pasa a este hombre en el riñón? Bueno, contamos.
14: Bueno, la primera película és Resident Evil, que crec que no pot ser desconeguda absolutament per a ningú, perquè això està basat en uns jocs de l'empresa Capcom i que el director Paul W.S. Anderson, el que era parella, o el que és parella de Mila Jovovich, va iniciar una franquícia allà per el juny del 2002, amb un èxit prou considerable. Paul W.S. Anderson era un director en prestigi, però jo només l'he vist una pel·lícula interessant, que és Horizon Final, que era una pel·lícula de ciència-ficció realment fantàstica, no? Resident Evil no és ni més ni menys que una sèrie de videojocs, ja he dit, en la que uns individus tenen que anar escapant d'uns zombis. Zombis són els humans que han sigut convertits per un virus, el virus T, que se s'ha escapat d'una corporació farmacèutica, que a més estan dins d'una excavació considerable. Bueno, esta, l'avantatge en principi que té, que no es farà que anem, és perquè la dirigeix Zack Greger, que va néixer en Arlington, que segur que saps on està.
9: Arlington,
14: Virgínia.
9: Virgínia.
14: Té 45 anys, és el director de Barbarian o de Weapons. Weapons va ser la pel·lícula de terror d'aquest estiu, no?, de l'anterior. I compta amb un cast que no és massa conegut: Austin Abrams, Zach Sherry, Paul Walter Hauser i Cali Reis. Però aquesta seria la pel·lícula forta. Tenint en compte que la Capcom segueix llançant jocs, l'últim Resident Evil Requiem, que és d'este any.
9: Però o sigui, quants Resident Evils han fet?
14: O sigui, que n'hi ha una cabassada de gent matant zombis. És dir, que...
9: Que horror. Molt bé. Bueno, pues bé, pues ahí tenim una altra. Anem a escoltar, un fragment de la...
17: El tiempo puede destruirnos. Doctor James Stack, a su servicio.
18: El general Eisenhower le está esperando.
17: El día D será la invasión por mar a mayor escala de la historia. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
9: Esta té bona pinta. Contamos. Sí. Tiempo de victoria.
14: Seria la pel·lícula, anem a dir, culta, no? La pel·lícula de per a la gent que va al cine a enterar-se d'algo a banda de passar un bon ratet. La pel·lícula és Tiempo de Victoria, que dirigeix Anthony Maras, que va néixer fa 45 anys en Adelaida,
9: Austràlia,
14: i que era el responsable d'una pel·lícula molt interessant i va tindre molt prestigi en el 2018, Hotel Bombay. Antoni Mares, que ja el dic, és australià, molt tendent al Reino Unit, no? Adapta una obra de teatre de David Haig, que firma a més el guió, que es va estrenar en l'any 2014 en el West End, i té un tema xulo, perquè és el tema de que les 72 hores prèvies al dia D, al desembarc
9: de Normandia.
14: En Normandia, la famosa operació Overlord, el dia D, que no sé si recordeu, va ser el 6 de juny del 44 i que va decidir la Segona Guerra Mundial, pues, hi havia una sèrie d'entrevistes i de moviments dins de l'alto mando britànic per saber com estaria el temps, quin temps faria en aquestes 72 hores, i aquest temps que anava a ser decisiu. Luego, la pel·lícula no és ni més ni menys que una sèrie de confrontaments entre Eisenhower, que és Brendan Fraser, i el meteoròleg, que seria interpretat per l'actor Andy Muscott, que és el que fa de Moriarty en la sèrie Sherlock. De totes formes, vull dir que la pel·lícula, a pesar de ser un confrontament entre dos personatges, és totalment àgil i és una pel·lícula altíssimament recomanable.
9: L'Enrique Molto de l'època, pues ahí pa saber què lo que passava en el temps. Molt bé, pues tenim eixa tercera a veure, no m'ho escoltar. Pues si diuen algo o parlen. están mirándose, pero...
19: Uno mira toda esta mierda y ahí mismo creen en Dios, mano. En ese tren la Fuerza Aérea dejaba ya y ellos colonizaron eso.
9: Es un avión, ¿no? Es un avión y están hablando
14: sí,
9: del avión.
14: Bueno, una otra película atractiva, más que res per el qui la firma y per la protagonista principal. Es diu En la zona gris y dirigeix Guy Ritchie, que té 58 anys, va ser era l'exmarit de Madonna, no? Barridos sí. por la marea, que podíem dir, nascut en Hatfield, en Reino Unit, i la seva protagonista principal, i li tinc cert carinyo a aquesta xica, és Eiza González. Esta és tota una presència, una actriu llatina, però que esta és la tercera pel·lícula que faria en Ritchie. Per ahir, en una plataforma digital molt comú, en figura una de ellas, que es el Ministerio de la Guerra Sucia. Bueno, pues Eiza González, que le digo en Raquel, en la película, es una persona, un personaje en la zona gris. Bueno. Es decir, ni molt moral, ni poca moral. Ni molta violencia, ni poca violencia. Es dedica a fer cobros a gángsters o a persones de moral poc dudosa. I per allò, per aconseguir-ho, compta en Henry Cavill i Jake Gyllenhaal, que interpreten a City Bronco, que són dos matons al servici del personatge de Raquel, però que a més s'insinua en la pel·lícula que, a més de matons, pues entre ells dos són parella. Bueno, la missió és aconseguir que un mafiós pague $1,000,000 que deu. Si jo tenint en compte que per ahí va Carlos Bardem, sí. Javier. En el repartiment, este deu ser el qui deu el millor de dòlars.
9: Segur.
14: I també apareix Rosa Bumpay, que és una actriu que a mi m'apanya molt. Tots coneixeu a Ritchie, tal volta tots diguem que el millor de Ritchie van ser les seves primeres pel·lícules, Lock and Stock i Snatch, però bueno, sempre ha fet un cine enormement divertit, Guy Ritchie.
9: Sí, sempre un ritme ahí fortíssim. Sí. Molt bé, doncs

0: a les pantalles. Liam Neeson, Zachary Levi, Titus Welliver i Wes Casham. Estos són uns exoperadors de la CIA, no?, que han estat fent les seues coses per a Afganistan. La guerra s'ha acabat, tenen mala consciència i tenen que o s'embarquen en una operació molt complicada i molt arriscada, a més d'il·legal, en Teheran. Esta és Operació Teheran.
1: Vale. Han de rescatar a un antic col·laborador, no? Té pinta.
0: Sí. Vale. Bueno, dir-vos que Guy Mosh va néixer en Ramat Masharon, això està per pedir de Tel Aviv, és vale. Israelita.
1: Molt bé, jugueu. Molt bé, doncs això seria una altra també d'acció.
0: Sí, aquesta, però fijeu-se bé pel matís, perquè esta seria per a un altre tipus de públic, no? És dir, no és el mateix el que va a veure pel·lícules de Guy Ritchie que el que va a veure pel·lícules de Liam Neeson.
1: Exacte, té un poc ahí un matís. I a veure, jo m'ha criat en estos dibuixos, eh? Me cago en demà. Que bon. Mic, mic, mic, mic. Ostres, són molt bons, tio. És que no sé, però... O sea, no...
2: Esta és una presentació de la Warner Brothers, filial de la Corporació Acme.
3: ¿Has sufrido alguna lesió horrible provocada por un producto de la Corporació Acme? La culpa no és suya. El culpable puede que sea otro.
4: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
2: Acme
1: no, ostres, que bo. El bueno, caso Coyote contra Acme.
0: La pel·lícula d'animació, que no és totalment d'animació, és animació que també combina amb imatge real, el famós Pit-Pit, no?, del Correcaminos, i el famós Coyote, que li diuen Will Wild e Coyote, només fa que adquirir productes de l'empresa Acme.
1: Sí.
0: De fet, Acme seria la marca, anem a dir, abstracta per a tota classe de productes, però tots els productes i totes les artilugis que compra Acme li fallen, con lo qual no li s'ocorris més que demandar a Acme. Bueno, esta és Coyote contra Acme, la pel·lícula que ha dirigit Dave Green, que no sabem res d'ell, sé que té 43 anys i que va dirigir Les Jóvenes Tortugues Ninja, però esta pel·lícula tinc que dir una coseta antes de deixar-la, que és una pel·lícula que té un èxit tremendo, és dir, una pel·lícula que la gent esperava, sobretot als Estats Units. Esta pel·lícula ha tingut uns conflictes realment extraordinaris legals que ha impedit que pràcticament s'estrenara hasta ara. I és que Warner Bros. Ha estat, com tots sabeu, ha estat en conflicte, no?, de qui adquiria qui, no?
1: Sí.
0: I una empresa desconeguda que es diu Ketchup Entertainment,
1: ostres,
0: no?
1: Ketchup.
0: És la que finalment s'ha quedat en tots els drets d'explotació d'esta pel·lícula. Okay. Això ha fet que esta pel·lícula, insistís, hagi estat en certa forma paralitzada, no? I és el detallet curiós, no?
1: Ketchup Entertainment.
0: Ahí están,
1: Ahí están tots, he vist, tío, el Pato Donald, están tots els personatges, el Pato Donald, no, el Pato Lucas.
0: Sí,
1: están tots els personatges de la Warner.
0: No, a mí me agradava molt el Correcaminos, ya ves que no l'agarraven.
1: No, mai. El gallo, ese, com el gallo Claudio, també l'ha vist per allí. Man,
0: a més, aquell comprava una peça de 25.000 tonelades per tirar-li-la des d'un acantilat i acabava tirant-se-la ell mateix. Són uns gags visuals, és el prototip de l'slapstick més evident en els dibuixos animats. Jo sóc un fan de més que del Coyote, del Correcaminos, que és un supervivent. Supervivent.
1: Que no poden en ell.
0: Com il fo, no?
1: També ha vist a Piolín. A Piolín també estava.
0: Piolín és lo
1: un roba imatges, un roba escenes. El gran Piolín.
0: Piolín i el lindo gatito aquell, no?
1: Me pareció ver un lindo gatito.
0: Sí.
1: A veure, si el senyor Spotify mos deixa i mos posa un poc de problemes, a veure si podem escoltar la cançó.
0: No, sí, és una cançó... la posa com a recuerdo, en té moltíssimes. Sí. És la última pel·lícula de Ridley, que Scott, que la van comentar, La constel·lació del perro, però que paradògicament el públic li ha donat l'esquena, no? En esta pel·lícula apareixien temes de Van Morrison, apareixien temes de Dean Martin, per ahir en he vist jo uno de Van Morrison que dic, esta pot ser... No la recorde massa bé, però podria ser un tema interessant.
1: Pues crec que no anem a sentir-lo perquè Spotify no ens deixa. Tens que registrar-te. Per això ha pagat